itzen etzi june ine hunan minia eitxe utxa daan edie mania anadeling eitxe etzi luhon june anindie sotankan intie itzen etzi etzun